Somebody lift up your voice. Bless the name of the Lord. Lift up your voice. Worship the Lord tonight. Yano de radiasia. Yano de radiasia. Rabaya la bade bade bade. Sayaka ni kapa la bade. Yano de radiasia. Then I'm them one, then I'm them one, then I'm them one. Somebody don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Rabada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada